0: Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
1: Bona nit, una nova emissió d'Ones de Crom a Ràdio Castellà, al 90.10 de l'FM, amb un especial que dedicarem a discos de bandes sonores de pel·lícules no massa conegudes. Bàsicament, ens centrem en el segell d'Andy Bottle, músic i DJ, Finders Keepers, que ha editat moltes d'aquestes bandes sonores de compositors per pel·lícules txeques, franceses, polaques, fins i tot del Bollywood de la Índia o alguna sorpresa com una catalana. Farem un repàs de diversos compositors d'aquestes bandes sonores magnífiques, també n'hi ha alguna de japonesa, editades per aquest segell d'Andy Bottle, Finders Keepers, i també per algun altre segell. Comencem amb la pel·lícula de ciència-ficció de 1963, dirigida per Jindřich Polák, cineasta txec, que la banda sonora li va fer Zdeněk Liska, un compositor nascut al 1922. Una pel·lícula, aquesta, que era Ikari, XBU, que adaptava la novel·la de l'escriptor de ciència-ficció Stanislav Lem, el Núvoc Magellànic. Una banda sonora d'efectes i sons electrònics que sentim amb el tema que dona títol, Ikari, XBU.

Icari XBU, titulada España, viaje al fin del universo. Una pel·lícula que s'anticipava a altres produccions importants de ciència-ficció com van ser 2001 d'Stanley Kubrick o Solaris del mateix escriptor en què estava basada aquesta pel·li, Stanislav Lem, d'Andrei Tarkovsky. La música del compositor txec Zdeněk Liska, que recopilava aquest treball magnífic Icari XBU el 2018 amb el segell Finders Keepers, que també ha editat altres treballs d'aquest compositor. Anem a un altre compositor txec que va fer la música per a la pel·lícula Valerie and Her Week of Wonders de 1970, dirigida per el director txec Jaromil Jirs. Una pel·lícula d'horror i fantasia surrealista inspirada en la

Lubos Fischer, que componia aquesta banda sonora per la pel·lícula Valerie and Her Week of Wonders de Jaromil Jeers de 1970. Hem fet especials aquí on és de crom al llarg d'aquests anys, com un que vam fer a l'octubre del 2018 dedicat al compositor i director de cinema de terror John Carpenter, que sol fer les bandes sonores per les seves pròpies pel·lícules amb motiu del concert d'aquell any 2018 al Festival de Cinema de Sitges, disponible a onesdecron-archius33.podomatic.com. Vam fer fa bastants més anys un especial de bandes sonores de músics que havien fet per les pel·lícules i documentals sobre la directora nord-americana Maya Deren. Van sonar John Thorne i Teiji Ito, disponible a onesdecrom-archius9.podomatic.com. I també en la pàgina d'arxius arxivats d'emissions onesdecrom-archius21.podomatic.com hi ha un especial de música experimental i cinema i un especial de la vessant musical del director nord-americà David Lynch. Anem ara cap a la banda sonora d'una pel·lícula de vampirs, Le Frisson des Vampirs, dirigida el 1970 pel director parisenc de l'underground cinematogràfic de París d'aquells anys, Jean Rollin, nascut el 1938. Una mena de Jesús Franco de l'escena underground parisina que va fer pel·lícules com La reina de les vampires l'any 68, Desnuda entre les tumbes el 69, La que ens ocupa el 70 o Requiem per un vampiro el 1972. D'aquesta Le Frisson des Vampirs sentim per part del grup Acanthus, un grup format per Daniel Buffet, Francis Bendixú, Gerard Salet, Guy Owley i Jean Bazon, que aportava música rock progressiu i experimentació sonora a la banda sonora d'aquesta pel·lícula, editada en CD el 2010 i amb LP el 2020 per Finders Keepers. Sentim The Shiver of the Vampires.

Els Akathus, la banda formada per dos adolescents en aquells anys 70, Gerard Salet i Daniel Buffet, que va ser tan obscura que el mateix director Jean Rollin pensava que aquesta banda ja s'havia fos després d'aquesta banda sonora quan realment va continuar amb altres treballs. Jean Rollin, com una mena, dèiem, de Jesús Franco, del París Underground sorgit dels anys actius de 1968, en fer aquest cinema eròtic, de vampirs, com mostra la música portada pels Akathus en aquesta banda sonora Le Frison, des Vampirs. Anem ara cap a un disc important de música electrònica i bandes sonores de música curiosa, com és Le Planet Sauvage, de 1973, feta pel compositor Alan Goraguer. És una pel·lícula d'animació de ciència-ficció de 1973, Le Planet Sauvage, feta per René Lalou. La banda sonora la editava el segell Superior Viaduct el 2014 i d'aquesta banda sonora, la Planet Sauvage, sentim Deshominization 1.

Alain Goraguer, pianista de jazz francès, compositor i arreglista nascut en 1931, que ha treballat amb poetes com Boris Vian o amb cantants com Serge Gainsbourg o Jean Ferrat. Va ser el que va conduir l'orquestra pel famós tema de Franz Gall, Poupée de Cir, Poupée de Son, i també sota el nom de Paul Vernon va fer bandes sonores per cine eròtic. Sentíem aquesta banda sonora de Goraguer de la pel·lícula Le Planet Sauvage de 1973, una preciosa pel·lícula d'animació de ciència-ficció dirigida per René Laloux. En sentíem el tema Deshominization 1, un disc reeditat el 2014, en aquest cas amb el segell Superior Viaduct. Tornem al segell Finders Keepers d'Andy Bottel amb l'edició d'una banda sonora d'una pel·lícula, podríem dir Giallo, que quasi bé connecta amb aquell especial que vam fer de Library Music Italian el 29 de gener del passat 2020, disponible a Ones de Crom, guió arxius 33.podomatic.com. Un especial que agafava música amb experimentació des del pop, el jazz, el rock i la psicodèlia per posar-se en bandes sonores de pel·lícules i amb una música incidental, amb tocs de cinema i amb tocs ambientals en alguns casos. La que ens ocupa és la banda sonora de la pel·lícula Rivelazione di uno psiquiatra sul mondo perverso del sesso, de 1973, feta per Gianfranco Reverberi i Romolo Forlai. Sentim el tema que dona títol a aquesta pel·lícula.

Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso, una pel·lícula dirigida per Renato Polselli al 1973, editada al 2020 amb Finders Keepers i feta aquesta banda sonora per Gianfranco Reverberi i Romolo Forlai, abocant, com dèiem, certa library music italiana, partint del jazz, el pop i la psicodèlia. Anem a una banda sonora de 1974 que es titula O Siddhartha, una pel·lícula d'animació dirigida per Michael Jacquard amb l'animació feta per l'artista d'animació i disseny Philippe Druillet. La banda sonora la feia el compositor Alain Pierre. Dos composicions són les que conté aquest treball de 1974, aquest tema que dona títol a la pel·lícula, i Notions de Physique Intérieure. Sentim, com diem, d'aquest treball editat el 2020 amb Finders Keepers, el tema O Siddhartha, que dona títol a la banda sonora i a la pel·lícula.

El músic d'electrònica, influït per música concreta, avantguarda, Alan Pierre, amb la banda sonora de la curta pel·lícula de 1974, el curtmetratge basat en l'animació de Philip Druillet, inspirada en còmics, ciència-ficció, art pop o futurisme. El nom d'aquesta pel·lícula, Siddhartha, era d'una tira de còmic de la revista franco-belga Pilot. I sentíem O Siddhartha, la composició d'Alan Pierre, que aportava aquests tocs especials i experimentals, i de certa manera foscos, en aquesta banda sonora. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula japonesa d'animació d'Eiichi Yamamoto, Belladonna, titulada en anglès Belladonna of Sadness, de 1973. Un magnífic disc del compositor japonès Masahiko Sato, editat el 2015 amb Finders Keepers. Psicodèlia, free jazz i veus femenines de pop japonès s'hi troben en aquesta banda sonora Belladonna, de la que sentim Funny Feeling.

El pianista i compositor japonès nascut el dia del meu sant, però de 1941, el 6 d'octubre a Tòquio, Masahiko Sato, amb la banda sonora d'una preciosa banda sonora i pel·lícula Belladonna, titulada en anglès Belladonna of Sadness, de la que sentíem aquesta psicodèlia i jazz lliure, Funny Feeling. Anem cap a una altra banda sonora, en aquest cas de 1974, que curiosament he vist avui, perquè no l'havia vist. És una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Stone, que és el nom d'un dels protagonistes de Motoristes, feta a Austràlia, aquell 1974, de bandes rebels i combatives de motoristes, a Austràlia, dirigida per Sandy Harwood. No és una molt bona pel·lícula, però sí que és curiosa. La banda sonora també l'editava el 2015 Finders Keepers, Stone o ST, banda sonora, i és a càrrec del músic holandès Billy Green, nascut a Austràlia, guitarrista de rhythm and blues i també músic de jazz, saxofonista i compositor. Es va afincar més tard a Estats Units, on va conduir bandes de free jazz. Billy Green, Stone, en sentim el tema que dona títol, Stone.

Stone, en aquest disc de música instrumental de la pel·lícula australiana de Sandy Harwood, Stone, hi ha temes que no estan a la pel·lícula. A la pel·lícula hi ha música rockera, vocal, més contundent de l'època, però la banda sonora de Billy Green amb funk, jazz i acid jazz és meravellosa en aquest treball editat el 2015 amb Finders Keepers, treball de Billy Green. Anem ara cap a una trobada entre Jean-Claude Vanier, compositor francès que ha treballat amb gent com Serge Gainsbourg, com és en aquest cas, amb la banda sonora de la pel·lícula de 1969 d'André Cayat, Les Chemins de Katmandú. Una pel·lícula amb les revoltes estudiantils del maig del 68 i els viatges cap a la Índia, Katmandú i a la ciutat de l'Himàlaia. Jean-Claude Vanier és un compositor encara en actiu que el passat 2019 va fer un disc amb el cantant i músic Mike Patton, Corpse Flower. D'aquest Les Chemins de Katmandú, editat el 2017 amb Finders Keepers, amb una meravellosa portada, amb un dibuix d'una noia, lluent i colorista, sentim el tema que dona títol Les Chemins de Katmandú.

La banda sonora de Jean-Claude Vanier i Serge Gainsbourg, Les Chemins de Katmandú, una pel·lícula d'André Cayatte amb els actors Renaud Berlet, la mateixa Jane Birkin, Elsa Martinelli i el propi Serge Gainsbourg. Sentim ara la banda sonora d'una pel·lícula de 1981 que sí que m'agrada, com és La Possession, com es va titular aquí, Possession, amb títol original, dirigida per André Sulawski, amb Isabel Adjani i Sam Neill, una torturada història d'infidelitat i monstruositats. La banda sonora era del compositor polonès Andrzej Korczynski, i d'aquesta banda sonora que va editar Finders Keepers el 2012, sentim el tema que obre els títols de crèdit inicials, The Night the Screaming Stops.

Sentíem la banda sonora d'una gran pel·lícula, Possession, d'Andrzej Korczynski, a la banda sonora, pel·lícula, com dèiem, del director Andrzej Sulawski. Anem ara cap a una sèrie de... una en concret, d'un treball de bandes sonores que el compositor Ron Gissin va fer de pel·lícules experimentals del director Stephen Dworkin. Potboilers, Ron Gissin, Soundtracks to Stephen Dworkin Films, de 1966-1970. Ho editava el segell Trunk el passat 2020, un segell que ha editat també treballs del compositor Basil Kirchin, o que ha fet també l'edició de la banda sonora d'una de les meves pel·lícules preferides, El hombre de mimbre, de Wicker Man. Stephen Dworkin, cineasta que va néixer el 1939 i va morir el 21, és un cineasta experimental de Brooklyn, Nova York, que ha fet treballs sobre experimentació cinematogràfica i teoria cinematogràfica. Els seus treballs cinematogràfics es conserven al British Film Institute. Es va fincar a Londres, on va conèixer el compositor Ron Gissin i amb qui va treballar amb la música dels seus films. Sentim el tema Pot Boiler de Ron Gissin.

Ron Gissing, des de les bandes sonores, en aquest cas Pot Boiler del cinema, les pel·lícules de Stephen Duoskin. Un músic i compositor, Ron Gissing, que va treballar amb els Pink Floyd en el treball Atom Her Mother, que ha fet discos amb Roger Waters com Music from the Body i que va crear The Tune Tube, que és una interacció de so i llum per tocar des del mateix moviment corporal. Anem a una banda sonora ara d'una pel·lícula d'Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky és director de cinema, escriptor i és un famós per la seva psicomàgia i ha fet pel·lícules com Fando y Lis, El Topo o La muntanya sagrada. En aquest cas, la pel·lícula és Tusk i la banda sonora la feia el compositor Guy Skornick. Del 1980 ho editava Finders Keepers el passat 2019 i en sentim Elis Liberates Tusk.

Elis Liberates Task, des de la banda sonora Task, feta per Guy Skornick, sobre aquesta pel·lícula d'Alejandro Jodorowsky. Amb unes sessions d'estudi de 1979 on hi va participar el membre dels Gong, Steve Hillax, també músic d'electrònica. Anem a una banda sonora ara, de 1962, Malefices, una pel·lícula obscura d'horror francesa, on la banda sonora va ser a càrrec del músic de música concreta Pierre Henry. La pel·lícula Malefices era dirigida per Henry de Coin i sortien Juliette Greco i Jean-Marc Bory. El va publicar el segell Cacofònic, subsegell de Finders Keepers, el 2013, i sentim de Pierre Henry aportant en aquesta banda sonora Malefices, que és una dels talls d'aquest disc que també surt en el primer volum de música de la Nurse with Boundless, editada per Finders Keepers, a la secció de músics i compositors i grups francesos. El tema de Pierre Henry per Malefices que sentim és Le Voyage Musique.

Una mostra de música concreta de Pierre Henry aplicada a cinema en aquesta pel·lícula Maleficis de Henry DeCoin de 1962. Anem ara cap a la publicació que va fer Finders Keepers el 2011 d'una meravella d'un doble disc, Bollywood Bloodbath. Recopilava temes de compositors per pel·lícules de Bollywood, la indústria cinematogràfica de la Índia, de pel·lícules de terror, de vampirs i de sèrie B. Hem triat un tema del compositor Heman Bhosle. Es tracta del tema Sansani Kes Koibat, de la pel·lícula Sansani, The Sensation, de 1981, del director Irshad.

Sansani, que és Coibat, del compositor Hemant Bhosle, de la pel·lícula Sansani, dirigida al 1981 per Irshad. Un doble disc, aquest Bollywood Bloodbath, que recopilava el que dèiem, pel·lícules de la indústria de Bombay, de Bollywood, de sèrie B, de vampirs, de dràcules i d'horror. Diversos compositors com Bapi Lahiri, R.D. Burman, Sonic Omi, Sapan Jogmohan o Lakshmikant Pirelal són els que hi figuren en aquest doble treball, també recopilat, com tots ells, per Andy Bote, la Finders Keepers. Anem cap a un altre també treball de banda sonora de Finders Keepers, com és la curiositat de la banda sonora de Graham Miller i Steve Shill dels personatges d'animació The Moomins, de 1982. Uns personatges fets per la televisió alemanya i austríaca per part de la banda sonora que hi aportaven aquests compositors. D'aquesta història de personatges d'animació, que hi havia diversos volums i també hi ha diversos discos de bandes sonores dels episodis fetes per aquests dos compositors. Una barreja de música electroacústica, New Age, sintetitzadors, prototecno i un imaginari de música ètnica en alguns moments. De The Moomins, de 1982, editat en Finders Keepers, el 2016, sentim Midwinter Rides.

Els compositors Graham Miller i Steve Shill des de Leeds, des d'Anglaterra, aportaven aquests sintetitzadors electroacústica i prototecno en els anys 80 a la banda sonora d'alguns dels episodis de The Moomins, aquests personatges creats per la televisió alemanya i austríaca, inspirada en una història folk finlandesa. Acabem aquesta emissió d'avui de bandes sonores, podríem dir estranyes, amb una altra referència publicada sorprenentment per Finders Keepers el 2020, com és la banda sonora de la sèrie que feia TV3 quan eren petits, a mitjans dels 80, Q i els seus amics. El compositor és Josep Manel Pagan, nascut a Suïssa el 1949, però afincat a Catalunya, a Gelida. Ha fet música per espectacles de dansa, per Tortell Poltrona, per la Expo de l'any 92 o per edicions dels Premis Goya. I ha col·laborat amb qui ens ocupa d'aquesta sèrie, el director Bigas Luna, però també amb Rosa Vergés, Agustí Villaronga o amb músics com Jaume Sisa. Una electrònica de sintetitzadors és la que veiem en aquella sèrie que recordem de petits de 1985, dirigida per Bigas Luna amb uns quants episodis, Q i els seus amics. Sentim el món de Q. Bona nit.

No comprens el brogit. Un foc de malefici ha il·luminat la nit. El vent sota la porta despulla a mans errates els pensaments.

torna. Torna e parlam com sempre. Som fills del desamor, de la ventada oberta. Recorda que els teus ulls

ovella in clara terra, cisellata in cristall, recerques la revenja en l'erm de la saviesa, però no hi ha valor, només racons i llàgrimes.

0: transmuta el tot. Transmuta, transhumana, organitza.
1: Transmuta el tot, transmuta, transhumana, organitza.
0: S'han capgirat les cartes, els jocs i els jugadors.
1: S'han capgirat les cartes, els jocs